0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
2: Molt bé. De
1: ¿Cómo
2: fira.
1: Va?
2: De fira.
1: De fira, ja.
2: Uh-huh. Que a inaugurar, en fa la inauguració en la plaça de l'Ajuntament, fer una recreació de, des de 150 anys, complint la fira, 155 i pico, 1800, no sé què. Estic xulo, estic bonico. Tot va ser una història que se deia Orxata, i un poquet d'Orxatera era un poquet el fil conductor que te contava pues, tota la història de com ha anat la fira canviant, evolucionant i passant pues, per les coses més importants que ha tingut la fira. Certament de bandes, batalla de flors, esbous, perquè sí que sabeu que les corregudes d'esbous són de les primeres que se fan, o la primera, crec, la que obri el circuit, preseleccions falleres, tot un poquet la història de... I tot això pues, en l'Orxata, que era un poquet el fil conductor, diguem que sempre refrescava, tal. Mm-hmm. No, estigui curiós. I acabar sí. Pues, en pólvora, que no pot acabar d'una altra manera.
1: Exacte.
2: La plaça de l'Ajuntament va rota i a més a més de pirotècnia Penya Roja, que feren ahir el deliri i agradar a tot el món. I ara seguís la fira, n'hi ha molt d'actuacions avui, que hi ha que a Espanya, però bueno, Espanya, yeah. Pues, se pot
1: bueno,
2: disfrutar.
1: I n'hi ha no
2: una,
1: futbol,
2: i n'hi ha una que és en la sala Alfons el Magnànim en la Beneficència, que jo tenia... L'home és amic, ella no. Ella no és amiga. L'home sí. Que diu que el Val és millor que Benaguasil. Tu t'ho creus?
1: El Val és millor que Benaguasil?
2: Que va parar.
1: No, no.
2: Això ho diu ella, o no? La tia Vicentí, que la coneixes?
1: Sí, la coneix.
2: Pues actua avui.
1: Si ho diu la tia Vicentí, que...
2: Hombre, que mos conta. Hola, hola tia, com estàs?
1: Com està?
3: Això ho dic sempre. Jo de categoria internacional sempre pagaré parlar en tu. Encara que no vulguis amistat en mi. No passa res, no li faràs llaua.
2: No n'hi ha manera.
1: Tranquil. És millor o no, el Val, que Benaguasil?
3: De l'Horta Sud, sí, per ell lo d'ell i per mi lo meu, cada un lo seu, i de vuela de tots.
2: Però nosaltres som la capital del món, tieta.
3: Pues el món del nord, jo seré del nord. Del
1: exacte, nord. Salva la capital de l'univers.
2: Repartim el món com un meló.
3: Correcte, la meitat per tu, la meitat per mi.
2: Tu
3: però els dos que m'ho toquen de lo dolç, eh?
2: Tu que eres de meló de tot l'any o meló al xer?
3: Jo soc, mira, pues jo soc més de meló de tot l'any.
2: Mira tu,
3: no te l'esperaves, ixe, no te l'esperaves.
2: Bueno, avui què fas?
3: Jo soc més de figa, que cosa lo que siga.
2: Ai, t'ha vist.
1: Ai, sí, ara
2: avui te ficaràs tot aquest avalori, totes les xolles, per anar-hi
3: un
2: puesto ahí com una beneficència. Viste això, el Saloí, se com és, xica, per l'amor de Déu.
3: Jo, clar, que ho sé, que menys per la tia Vicentica. Jo me vaig a mudar tota. Quan tu anava a la capital, a l'autocardenia, se ho fica tot nou, braga nova, límpia, sempre, bordar. I ens hi ha tota la valorio, tota la umbrillo, perquè la capital volen ser molt bufones, però el brillo del poble no el tenen. No el tenen. Això és així, així i en Sebastopol. Entonces jo vaig a ficar-me tot lo de la caixeta, tots els andresos, tots.
2: I com diu la tia Montiel, la teva amiga, ma mare, te dirà, i te pintes el morro ja, no?
1: Claro.
3: Un poquet de choricet.
2: Un poquet de choricet,
3: Que te doni un poquet d'alegria en la cara, perquè ara les veus, diu, filla, estàs morta, fica't una miqueta de choricet, cariño, que...
2: Es que
3: un poquet d'alegria sempre.
2: Dice roig viu intens, no?
1: Sí.
3: És veritat que deixes pintalabis en tots els puestos. Serà bonic, això? Jo dic, ahir begut ella.
2: Bueno, aquí
3: identitat i ADN.
2: A quina hora anem a veure avui?
3: A les 8 l'esprà.
2: Molt bé.
3: Te dic una cosa, espavila't, perquè això és, ahir entren a Orri, cada uno per uno som l'uno, tots gaire uno de altre en fila índia, i quan se tanca la porta perquè no en calen més,
2: no
3: en calen
2: ningú.
3: Això és així,
2: Navarrete sí
3: però van
2: entra,
3: estar
2: no?
3: fresquets, van estar fresquets.
2: Navarrete entra?
3: Navarrete entra perquè si no n'hi ha Navarrete, no vaig dir que no n'hi ha show perquè això ho pot haver-ne, però no és el mateix, perquè té una gràcia pel botonet especial. Ell me fica el botonet, me fa la punyeta muntó, perquè ell me fica botonets, ell me fica roidets, ell me fica de tot. Jo me fico una miqueta en ell, una miqueta sola.
2: Ja el coneixes.
3: Ja el conec de vista cansar, igual que tu. I bueno, pues, ho fa bé. No vaig a dir, per què no em fa mal?
2: Jo no tinc vista cansar, jo fico els ulls com un xinet i veig tu. Escolta, tu te'n recordes...
3: Jo a vegades pensaré que està dormint, però...
2: No, tu te'n recordes del Canal Plus, tu tens una d'allà, te'n recordes del Canal Plus?
3: Sí, quan ficàvem els ulls així,
2: per veure si el veiem, doncs igual.
3: Per veure si el veies el què? Què veies?
2: La tele. El futbol.
3: El futbol?
2: El futbol.
3: Sí. Ja m'ho estava imaginant. Veies balons, però d'altra cosa. Ah, ja la policia amb pistoletes d'aulla.
2: El futbol, veiem el futbol.
3: No sabria ta mare, que miraves el futbol ni res.
2: Mon pare, sí, mon pare era millor per això.
3: Mon pare també veia el futbol.
2: I que este estiu què fem? A banda de lo de avui, més, no? On anem? A banda del Val, perquè en el Val tu seràs ahí, claro.
1: La reina.
2: Igual que jo m'he anat així.
3: Mira, te vaig dir una cosa. En guany les festes he dit que no, perquè duc molts anys actuant de les festes. Me ho ha guardat per Nadal. Així no faig Nadal a la fresqueta. Però al meu poble vaig sempre, perquè és el meu poble, jo, més pagat que jo ningú. Mira, estaré a la terrassa Gautier en Canet de Berenguer, el dia 3, o sea, el dia dels demà. Claro, ho he dit jo. És que no sé ni en quin dia estic, fill. Demà, en Canet. I el dia 10, és molt important, que jo estic molt pagat. Vaig al Teatre Principal d'Alacant i vaig en valencià. Vaig a fer un show de fogueres, que no s'ha fet mai aquí, i jo els duc un show de fogueres pa ells, però els el duc en valencià, perquè m'agrada dir-ho a la canta, més parla valencià.
1: Home, clar que sí. Pues,
3: sí o no, tot en castellà sí. No pot ser, tenia que tindre un poquet de varietat i que tinguem varietat en valencià.
1: I, molt bé. I què els vas a dir de les fogueres?
3: Pues... espere que passe el mateix que passa quan Servidora fa el show de falles, que eixen i me diuen, no sabíem que eres de la falla. Doncs pues m'agradaria que me digueren, no sabien que estaves en la nostra foguera de comissionar. Dic, pues ja veuràs com sí. Pues així, en tots els personatges, tu pensa que la meva neta va ser vella del foc, infantil. Ojo. No volien que fora, però jo la trac. Això faltava, que no hiciera la meva neta. I li ho compre tot. Ja. S'abuela la de la capital no li compre res, li ho compre jo. I li fem una presentació. Ai, això és per cagar-se en altres cases. Això és per voler-ho.
2: Mantenedor,
3: vaig a veure vídeos teus per fer-ho bé.
2: Sí, claro.
3: Jo crec que podré fer algo aproximat, algo.
2: Algo.
3: Mira, no m'han cridat en la vida, que a mi si me cridren vaig. No m'han cridat.
2: Home,
3: no
2: vas anar tu?
3: Jo vaig.
2: Per l'amor de Déu.
3: Ai, jo a tots els puestos. Jo horror de tot, cariño. Si t'ho conten, no t'ho conten mai igual. A tu tampoc t'ho conten, eh?
2: A mi tampoc.
3: Perquè quan vagis puestos estàs tu també.
2: N'hi ha que estar.
3: Ah, tinc una cosa que te conté. El dia 13, i ja m'ho falla lo de la Champions.
2: Ah.
3: Hem tornat a guanyar en el Val i tornem a eixir.
1: Toma ja.
3: La tia Vicentica està, que ho sàpiguen.
2: Sí, sí, sí,
3: però
2: sí.
3: No te vaig a dir de què isc, sorpresa.
2: L'any passat isqueres, l'any passat, és veritat, tu.
3: Sí,
2: és
3: que pues de, guany faig un personatge que m'enxissa. És que m'enxissa així en el playback, en el xiconete.
2: De repente, fiques-hi la planxa, tallisses el moño, dic, quina tia Vicentica, te lleve les ulleres, te fiques-hi el guille, perquè si no ne veuràs menys tres a cabell d'un burro. I ja
3: claro.
2: Està, dic, quina ella...
3: I cama tiesa.
2: I cama munt, i cama va, i jo dic, ahí se quedarà l'escenari. El xoricet,
3: el però avui, jo el que avui espero és que avui tinga molt d'èxit l'actuació d'avui i vinga molta gent de la capital perquè anem de boda, sabeu?
2: Anda.
3: Si voleu vindre, ja vos ho advertís, dinar no dinareu perquè se dina poc en esta boda, però riure si rajar...
2: Ai, mare, de port nacional.
3: És que en una boda tu ja saps que tu veus si el tratge d'esta, el tratge de l'altre, el que mos han ficat per dinar, el que fa la núvia, el que no fa el nòvio, tot... Jo ho xarre tot, jo ho conte tot.
2: Mel.
3: I el pitjor és que algunes coses estan basades en hechos reales. Amic.
2: Que bon.
3: Tu que has anat a moltes bodes de coses de postín, bueno, tu l'has vist a muntó. Si vols contar-me alguna anècdota, jo recibis informació manxissa.
2: Sí, no patisques.
3: Sense noms. Bueno, no, en noms, que és més divertit.
1: Home. No,
3: I després faig noms ficticis i ja.
2: El perill que tens és que te vas a morir l'avui i te puja a l'escenari, clar, no pot ser això.
3: No puja ningú, sóc molt bona persona.
2: Ai,
1: te ho promet.
2: Tu a distància, tu tires a distància.
3: Jo arribo a tots els puestos. No vols que les ulleres que duc, això està graduat en làser. Jo tu estàs allà al final i dic, mira el tupé del boro. I ens ja te conec. I enseguida, pam, i el de la seva.
2: I que dure, tu, i de casa, tu, això és de casa. Genuino.
3: Te dic una cosa, bona qualitat de moño tens, eh?
2: Com m'abuelo, com el tio Boro.
3: Sí, te ix ahí de mirar la front, però això és bona senyal.
2: Te ix una mata, quina mata, diu, mare, quina mata.
3: Si no t'ha caigut ja no te cau, Boro.
2: Ala, tu, que me'n vaig, que tu saps que a la ràdio n'he de guanyar algun duro i tenen que contar coses.
3: Ai, sí, per l'amor de Déu.
2: Esta
3: per l'avui
2: té la beneficència, en la sala més rica i de més xolles, allí està la tia Vicentina.
3: Vos espere tots, a totes, a totis, a tot el món.
2: Au.
1: Adéu.
3: Gràcies, bona vista, veixam.
1: Adéu.
3: Au.
1: Adéu, perquè tenim que anar a Bacall a dinar, a Jardines. Ostres, de Bacall. Sí, no te'n recordaves, però vamos,
2: sí,
1: allí tenim planazo. De més, avui que tampoc fa molta calor.
2: Nos porta Alejandro,
1: demanem una paelleta, o després un algo per a fer-nos, i ja està. I ja tenim la vespre.
2: Un algo fresquet. De maravilla. Jo tinc que portar-te a Cirsa, però jo t'anem a contar un poquet a poquet, però saps que no paren i aquest estiu tenen algo molt xulo ara per juliol, que ja te vos contarem, però és el Golfus Cabaret que torna, que és un espectàcul meravellós. Ja t'he dit, el Cirsa el que fa és reprendre coses que dius, ostres, en València em puc veure algo musical, divertit, en músics, en actuacions en directe. Cirsa. Cirsa, este estiu Cirsa, ja vos contarem poquet a poquet, però no m'entens que és algo superxulo, supertop.
1: Vale,
2: jo em vaig de fira, altra vegada.
1: Ah, sí, és veritat, pues ja mos contaràs demà, demà divendres.
2: De futbol, tot, un poquet de tot, va.
1: Molt bé, Boro, pues moltes gràcies, com sempre, i a ustedes también, muchísimas gracias, y les contamos mañana más cosas, como siempre, aquí en Más de Uno Valencia. Adiós.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Baixa l'atur en el mes de juny a la Comunitat Valenciana, però augmenten els problemes de salut mental entre els treballadors. Bona vesprada. La càrrega laboral és la principal causa amb problemes d'estrès i depressió. En seguida els contem tot a l'àmbit laboral, junt a altres temes que avui també són notícia així a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es deia, l'atur registrat al juny en la Comunitat Valenciana va baixar en 2.445 persones, quedant-se la xifra total d'aturats en 281.000. Núria Moreno.
3: S'acumulen 5 mesos de descensos, una tendència que agrada als sindicats, encara que posen l'accent en la qualitat de l'ocupació generada. Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT, i Manuela Pascual, secretària de Formació de Comissions Obreres.
4: No podemos seguir dependiendo, como muestran los datos, de un entorno, de un mercado laboral que está muy centrado en periodos determinados como el periodo estival, ¿no? Donde disminuye el desempleo fundamentalmente en la provincia de Alicante y casi todo en el sector servicios. Necesitamos y exigimos que la Generalitat Valenciana invierta más en políticas activas de empleo, en el Labora, para no depender solo de los fondos estatales.
5: Les empreses, per a ser competitives, també ho són, incrementant el salari de les seues persones treballadores i reduint les llargues jornades de treball, i que la nostra economia del País Valencià té que estar molt més diversificada i no solament centrada majorment en el nostre sector dels serveis, fonamentalment en hosteleria i turisme.
3: Per sector, l'atur va baixar sobretot en serveis, indústria, i va pujar en construcció i agricultura. Es van signar 152.000 contractes, la meitat temporals. Immaculada García, secretària general de la SEP, diu que caldrà estar pendent de l'evolució els pròxims mesos.
6: Seguirá condicionada por un contexto marcado por la

0: elevar la incertidumbre y el incremento de costes, un contexto que exige favorecer las condiciones de competitividad de las empresas mediante un marco regulatorio estable y predecible que favorezca la inversión y el crecimiento.
1: Valoració positiva des del govern valencià. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destaca la bona evolució del mercat laboral en la comunitat.
2: Uno de cada tres autónomos que se crean en España se están creando en la Comunidad Valenciana. Uno de cada dos jóvenes que encuentra un trabajo en España lo está encontrando en la Comunidad Valenciana y somos la comunidad que también más empleo encuentra para las mujeres. Por lo tanto, yo creo que algo se están haciendo bien las cosas.
3: Y un estudio de UGT, la Generalitat y la Universitat de València confirma que la càrrega laboral influeix sobre la salut mental. El 50% dels treballadors afirma vore's afectat negativament a dia d'avui, Ramon Pérez.
4: I això explica esta investigació pot conduir a estrès, depressió o fins i tot ictus o infart. Adrián Todolí, catedràtic de Dret del Treball, recorda a les empreses que cal que mesuren i controlen la seua càrrega de treball.
5: Cada vez hay más personas enfermas. Yo creo que ahí es donde se debe establecer el foco de por qué hay más personas enfermas en materia de salud mental. Realmente esto se convierte en el riesgo psicosocial más grande que existe, el más prevalente. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo muy recientes que obliga a las empresas a medir la carga de trabajo.
4: Els sindicats insten els treballadors a exigir a les seues empreses este control sobre la càrrega laboral i la Generalitat assegura estar-ne vigilant. Marisa Baena, UGT, Maria Lurueña, directora general de Treball.
6: La evaluación de riesgos es una de las herramientas más importantes a la hora de establecer si un puesto de trabajo tiene sobrecarga laboral o no.
7: Con la normativa que tenemos actualmente en vigor, sí que tenemos un marco completo de normativa de seguridad y salud para hablar de todo esto y dar una respuesta sólida al tema tan preocupante, claro.
3: Més de 167.000 persones migrants de la Comunitat Valenciana han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària impulsat pel govern central. La Comunitat Valenciana s'ha convertit en la tercera autonomia amb més peticions, només per darrere de Catalunya i de Madrid. Andreina Pietri.
8: El procés, no obstant això, ha sigut recorregut pel govern valencià, que ha mostrat el seu rebuig a la mesura i ha decidit impugnar-lo, en considerar que genera un efecte d'atracció de persones migrants i que suposa una càrrega addicional per als serveis públics.
3: I avui han començat les compareixences en la comissió d'investigació oberta a les Corts després de l'escàndol de les VPOs d'Alacant. No ho ha fet amb els membres de l'actual govern municipal del Partit Popular, sinó amb integrants del govern anterior d'Esquerra, Ramon.
4: Entre ells, Miguel Ángel Pavón, vicealcalde i exregidor d'Urbanisme per Esquerra Unida. Ha assegurat que ells només van preparar la venda de la parcel·la a la promotora i que l'operació va tancar-la el PP.
9: Las irregularidades que parece que hay, todas se producen a partir de que el Partido Popular pues reactiva el expediente. Y no parece que esto finalmente haya sido una promoción de vivienda pública. Parece que haya sido otra cosa. O sea, ese expediente no hubiera seguido adelante con el tripartito de izquierdas, con toda seguridad.
4: Partit Socialista i Compromís han criticat que s'hagi citat a declarar a membres de l'anterior govern municipal i no de l'actual, mentre el PP ha tornat a defensar la gestió de la Generalitat i de l'Ajuntament d'Alacant.
3: I la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha presentat oficialment la seva candidatura per a les primàries del seu partit, de les quals eixirà el candidat a la presidència de la Generalitat.
1: Diu Morant que encara continuarà com a ministra perquè se sent útil, que hi ha una oportunitat real de canvi i ha descartat un sorpasso per part de Compromís.
10: Descartamos la posibilidad de un sorpaso con todo el respeto a la otra formación política que creo que vive también un muy buen momento, Compromís, que creo que tiene una oportunidad real también de ser una gran fuerza aglutinadora de voto que no se tiene que quedar en casa. Seguro que nos vamos a unir cuando tengamos que conformar un gobierno. Esta tierra necesita un cambio y quien va a liderar ese cambio es el Partido Socialista.
3: Y el Partit Popular, per la seva banda, de la província de València, ha presentat una campanya per a denunciar el deteriorament del Servei de Rodalies de Renfe. Els populars asseguren que els usuaris pateixen diàriament retards, cancel·lacions i incidències.
8: Amb esta iniciativa, el PP reclamarà al govern d'Espanya les inversions que considera necessàries per a modernitzar la xarxa ferroviària i garantir un bon servei. El president provincial és Vicent Mompó.
11: En definitiva, solo lo que está pasando es que la gente está dejando de confiar en las rodalíes. Lo que está pasando es que la gente está tornando a utilizar esos vehículos. Y cuando utilicen esos vehículos es que ni han colapsos a la entrada de Valencia, ni han embosos, también hay más contaminación y está afectando a muchísima gente porque no sabe a quién hora arribará el tren.
3: En pàgina de successos, l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a penes de més de 13 anys de presó a un home i a una dona que van matar a un company de pis. Després d'esquarterar-lo i van cremar el cadàver, es quedaren amb els seus diners i també amb la seva vivenda. I a Alacant, la Policia Nacional també ha desmantellat un pis pastera

i ha detingut el seu gerent, una dona de 56 anys que usava l'habitatge per acollir migrants en situació irregular a canvi de diners. A més, el pis estava en condicions infrahumanes. Alacant, Juan Carlos Fresneda.